0: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira et celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'Horta Poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
0: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la festa de l'Ubercoc. Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026. Tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.

0: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira et celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals s'ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'horta poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
0: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5:30 de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la festa de l'Ubercoc. Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026. Tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.

0: La Fira de Ses Herbes és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seuba, dedicada a les herbes aromàtiques medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seuba. Fira de Ses Herbes.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
3: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
4: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Cancanoli, restaurante italiano.
1: Cancanoli, restaurante italiano. Cancanoli. Qué bueno, Cancanoli. Eso está María, Cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano.
3: Cancanoli, restaurante Cancanoli.
1: Qué bueno, Cancanoli.
0: Italiano.
4: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
5: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.

Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.

0: La Fira Nocturna de la Patata de Sa Pobla és un popular esdeveniment gastronòmic en què la patata local és la gran protagonista. Aquest 2026 la Fira et celebra els dies 5 i 6 de juny, divendres i dissabte, a partir de les 19:30 hores a la plaça Major del municipi. Més de 20 bars i restaurants locals ofereixen desenes de tapes, pinxos i plats elaborats amb la famosa patata de Sa Pobla. L'esdeveniment sol estar amenitzat amb música en viu i actuacions que omplen de vida els carrers del centre. És una oportunitat excel·lent per tastar tant receptes tradicionals com propostes més innovadores, retent homenatge al producte estrella de l'Horta Poblera. Fira Nocturna de la Patata, Ajuntament de Sa Pobla.
1: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.